0: 95.7.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
2: Hola família, com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitjam un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
3: Multiòptiques presenta les noves lents.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días. Siempre en la aplicación de la SER.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadensxoroi.com.
3: Aquest dilluns 21 de setembre, a les 8 del vespre, no et perdis el segon concert del Festival d'Orgue a l'Església del Socors de Ciutadella, amb la gran veu del baríton Lluís Cintes i el mestre organista Tomé Olives interpretant obres com El cant dels ocells o la popular Senovia del Gendà. Venda d'entrades una hora abans a l'Església del Socors de Ciutadella. T'esperam! Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a Fira.